Els enamorets de l'onga i la filla de l'hoster. Els enamorets de l'onga i la filla de l'hoster. Hostera i un frustera, dat'io faina més xavà, dat'io faina més xavà. Hostera i un frustera, dat'io faina més xavà. Hostera i un frustera, dat'io faina més xavà. Dat'io faina més xavà, e chanchai dos plets com mai, e chanchai dos plets com mai. Al prüm c'ha la chanchet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la chanchet, el seguant c'ha la falet.

Enqualgades m'uma tratgeu que eu stopi i al telefon a domandar co fegeves ti ni estats de trufels. Enqualgades m'uma